Lamentablement, fa uns mesos van anunciar que s'acomiaden dels escenaris. Ho faran en un gran concert, en un recinte tan emblemàtic per a la nostra comunitat com és el Roig Arena. Serà el pròxim dia 24 d'octubre d'enguany, un concert que volen convertir

0: otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
2: Onda Cero Castellón, 88.7.
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.

De cerámica es identitat, creativitat i província. Castelló Terra de Ceràmica no sols embellís els nostres llars i espais públics, sinó també impulsa la nostra economia provincial i projecta la

0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: ¿Conoces Thinkers FP? Yo no lo conocía hasta que lo utilizamos en clase y ahora he aprendido que la sostenibilidad es clave en todas las profesiones.
2: Con el programa educativo Thinkers FP de Repsol, más de 1.600 centros ya están preparando a los profesionales del futuro. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, la energía de aprender.
3: Onda Cero Podcast presenta...
4: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
3: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
6: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
7: Todo van sorgir a Gandia, a mitjan de la dècada del 2010. Impulsat per músics compromesos amb la cultura local. Des dels seus inicis van apostar per cantar en València i per una fusió d'estils que trencava amb les normes del gènere. L'aventura va començar amb Tempestes venen del sud, el seu primer disc. En ell combinaven el millor ritme amb lletres crítiques sobre temes socials, la qual cosa els va donar visibilitat i reconeixement dins del panorama alternatiu. En treballs posteriors, con Raval i Llepolies, el grup va consolidar el seu so i va ampliar el seu abast. De fet, han sigut reconeguts a l'àmbit cultural valencià. El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Viñarroc i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Zoo ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero, Castellón.
2: El viatger que busca connectar amb la naturalesa trobarà a la Vega Baixa un refugi. Espais naturals del Fondo i les llacunes de la Mata i Torrevieja són espais de referència per a l'observació d'ocells i el contacte amb la biodiversitat. A Torrevieja, la icònica Llacuna Rosa és un espectacle visual, sobretot al capvespre, on es pot fotografiar un dels paisatges més singulars de la província d'Alacant. I és que la visita a les salines de Torrevieja, la major productora de sal a Europa, és obligada. Pot realitzar-se en el popular tren turístic saliner o a través de rutes guiades a peu i permet descobrir un enclavament únic amb les seues immenses muntanyes de sal, maquinària antiga, fauna i flora associada a aquest aiguamoll reconegut internacionalment. Un altre dels grans atractius turístics de la Vega Baixa és el seu patrimoni hidràulic, que gira entorn al riu Segura. Destaca el conjunt monumental hidràulic de Rojales o la sénia àrab del segle XVII de Benijòfar.